Connected to Selected Music. Hola, amics, amigues, què tal? Pareixia que no, però sí, sí. Hem aplegat el dijous, al moment on comença Connected to Selected Music. Ja sabeu, cada dijous de 22 fins 23 hores, així en Blue Radio, en la millor emissora del món. També es podeu escoltar per la nostra pàgina web www.blueradiofm.es. A més a més,

No, cada dijous, perdó, cada dijous de 22 a 23 hores. Connected to Selected Music en la 90.2 de l'FM o també per la nostra pàgina web www.bluradiofm.es. La millor música electrònica, house, tech house, melodies progressives, techno, deep, vinga, vinga, bueno, tot el que encaixa dins de la música electrònica i tot punxat per mi en directe, així per a tots vosaltres. Un plaer, el que pugueu estar cada dijous de 22 a 23 hores escoltant Connected to Selected Music.

selecció d'avui, eh? Que cançons més conegudes, eh? Conegudíssimes, parlant musicalment, amb aquest estil tan hausero, eh? Amb tan bon de rotllo. Bueno, amics, amigues, què dir-vos? Que vos espere la setmana que ve, eh?

clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous de 22 a 23 hores en

0: Si coneixes Estam i està el tram.
1: Si m'enamore.
0: Si està l'esballato. I està l'escantato.
2: Falta un tobogán al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.
3: Va contra corriente. La, la, la, la.
0: Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: Este es mi lugar, persiguiendo, persiguiendo.
4: El color ya tiene sonido. Radio Chella, 90.2 FM y BluRadioFM.es.
5: La radio con mejor color.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: Música en tu radio. En Blu Radio Chella. Blu Radio en el 90.2 y BluRadioFM.es.
1: A mí lo que me gusta es reírme, ja ja ja ja ja. Esto se mueve, sube que te llevo, baja que hemos pinchado.
2: Puntuals a la cita de totes les setmanes, ja estem així al territori Remember TRM, un programa que, ho diguem quasi que totes les setmanes, es va crear per a recordar el que passava en la ruta del Bacalau. En aquells anys de... finals dels 80, principis dels 90, 90, 97, crec que vas començar a canviar un poquet la cosa. I jo particularment no ho anomenava ruta del Bacalau ni res, simplement era molt més jove, me pegava unes festes per llevar-se el sombrero allí. I jo l'únic que notava és que m'ho passava molt bé, dic, esto no pot acabar-se mai en la vida. La veritat és que avui analitzem el que passava en aquells anys i dius, telita, telita. Fet una reflexió més totes les setmanes al territori Remember, i això és la meva opinió del que penso jo de la festa aquella, la ruta del Bacalau, que es va fer anomenar a última hora. Nosaltres anem a començar la nova edició del territori Remember amb les salutacions cordialíssimes del vostre amic Javi Vivas i Clatallur. People have the power. Bliss time.

DRM, el señor Rafa Sanchís, Castany per a los amigos. El passat dimarts me ho han fet a plegar, va fer 50 talibans. Pues amigacho Rafa Sanchís i la teva parienta, la nostra amiga Ima també. Moltíssimes felicitats per a el cumpleañero, el natalici del nostre amic Rafa Sanchís de Torrella, lo que pasa que ya es resident de fa molts anys en la Pobla Llarga. Moltíssimes felicitats i que vostè complisca molt més. I a continuar cuidant-se, que 50 talibans, no me'n portes molts, eh?

Espectacular, boníssim, bonic, ho té tot aquest tema i 1999, la formació Britleys i el seu tema Show on the Sahara, el remix de la Mirage.

Amics, amigues, amb aquest tema sembla que arribem a la fi una setmana més del Territori Remember. Com totes les setmanes, moltíssimes gràcies per la teua fidelitat. I tan sols les resta despedir-nos. Les salutacions cordialíssimes de Javi Viva Sigla Tayú. Adeu i fins la setmana que ve. Baiana, l'últim tema que escoltem al Territori Remember. Adeu!

0: dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y bluradiofm.es. La radio con mejor color.